0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menhir. Poc em crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Imagina Radio,

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Del 11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
2: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
1: Ara capturen la bellesa.
2: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
1: Tens fins al 2 de novembre.
2: Infórmate'n a mayor.cat
1: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
2: Big Mad Mayor. Construïm territori.
1: Cuidem lo que és nostre.
3: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, som les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar. Et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
2: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat
2: i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De bon matí, a Imagina Ràdio.
4: Benvinguts al De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Strong Enough és el títol d'aquesta cançó, la música de Cher des del seu àlbum Believe des de l'any 2000. I són 4 els minuts que passen de les 8 del matí.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I com et deia, són 4 els minuts, ara 4 i mitja, que passen de les 8 del matí. I aquí estem, aquí al De Bon Matí, dia 15 de setembre de 2026, portant-te aquest dimarts i acompanyant-te mentre t'acabes de despertar. Des d'aquí, des d'Imagina Ràdio, pues t'envio una fortíssima abraçada a través de les ones, a través de la 103.9, a través d'imaginaradio.cat, i te l'envio pues, jo mateixa, va, Imma Rastrero. Després d'esta abraçada fortíssima per a començar el dia, pues recordar-te que avui el que farem és, valgui la redundància, posar-nos al dia amb l'informatiu amb Andrea Maqueda, també amb el repàs als titulars en portada, i també farem una ullada a les activitats de la setmana amb l'agenda. Avui també una curiositat, algo que he trobat per xarxa i tinc ganes de compartir amb tu, perquè, bueno, el compartir és de guapes, diuen, no sé. I també la millor música, com sempre, resultats dels sortejos, música en català, la cançó en català, millor dit, i tot això i més, pues, des d'ara i fins les 9. I així que no marxis, deixa't acompanyar per nosaltres, i que res, que comencem el dia junts. Així que bon dia, si t'acabes d'incorporar, pues benvingut, benvinguda.
1: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
0: I de seguida recordem la música de Big Mountain, la cançó Baby, I Love You Way, però abans, música en català, Joan Dausà, Jo Mai Mai.

0: Megan Trainor amb la cançó que servia de banda sonora a la miniserie La pareja perfecta, Criminals.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Si quan penses en reformes et sona així...
7: Obres, obres, obres!
6: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
8: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
9: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
1: Imagina Ràdio. De bon matí.

música dels Green Day, recordant aquesta cançó, una de les mítiques de la banda. Són ja les 8 i 21 minuts i és hora ara de fer un repàs als titulars en portada d'avui dimarts, dia 15 de setembre. Comencem amb la portada del diari Ara. Diu, la IA enfronta els Estats Units i Xina. Pequín reclama més controls i Trump afirma que hi ve una conspiració malaltissa. L'ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans. Més coses. Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. El govern gastarà el 6% en educació i promet climatitzar tots els centres públics durant els pròxims 5 anys. El consum manté el creixement econòmic. El PIB català puja un 3% anual el tercer trimestre. Escòcia, Gales i Irlanda del Nord fan junts pressió sobiranista. Reclamen canvis constitucionals i defensen la tornada a la Unió Europea. Puig compra el 50% d'Isdin a Esteve per 1.200 milions. L'empresa de perfums tindrà tot el control de la de Dermocosmètica. A la portada de La Vanguardia, les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA. El Banc Internacional de Pagaments admet valoracions excessives. Els gegants augmentaran les inversions el 2027, malgrat els vaivens borsaris. El Vaticà reivindica el paper profètic de l'encíclica papal sobre la tecnologia. Més temes. Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació. El president es compromet a passar a l'acció i augmentar de manera constant la inversió en les aules fins a arribar al 6%. Avantatge mínim de l'esquerra a Suècia mentre continua el recompte.

l'aplicació de l'amnistia. També es parla sobre els carregadors de cotxes elèctrics que augmenten les disputes a les comunitats de veïns. Mèxic investiga com a feminicidi l'assassinat d'una estudiant canària de 21 anys.

gestió de fons públics en una campanya per afavorir la imatge del PSC i de Josep Félix Ballesteros. El procés es farà a l'antiga presó per qüestions de logística i asseure al banc dels acusats 9 persones que s'enfronten a peticions de penes que poden arribar a 5 anys i 8 mesos. L'Escola dels Mestres engega de nou aquest dilluns. 500 dels 1.700 alumnes han començat les classes a la renovada Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB al campus Cesselades, que estarà a ple rendiment en pocs mesos. A Reus, els veïns defensen la utilitat de la pilona del carrer Doctor Robert. Per contra, el Tom de Reus ha engegat una campanya per demanar-ne la retirada i ha recollit 2.000 signatures. Anem ara pel diari Segre. 6 anys en un centre de menors per al jove que en va matar un altre a Tàrrega admet l'homicidi a ganivetades d'un veí de Vilagrassa de 18 anys. Es deslliura de la presó perquè en el moment dels fets en tenia 17 ell. Veu injust que es, que eludeixi la mare de la víctima, veu injust que eludeixi la presó i insisteix en endurir la llei.

públics d'aquí a 5 anys. I acabem parlant d'esports amb la portada del Mundo Deportivo, que fa referència a l'entrevista que els ha concedit Rodri. Diu, flipo amb els culers, va al·lucinar amb el carinyo de l'afició, amb la rebuda i amb tot. Diu que ha vingut a donar-ho tot i a fer els culers més feliços. Sobre el Rayo Espanyol, es jugarà avui a les 7 del vespre, el Real Madrid a les 9 i mitja. I parlem també sobre la Fórmula 1. Madrid farà canvis al seu circuit per a l'any 2027.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Dos detinguts per punxar pneumàtics a una vintena de cotxes estacionats a Tortosa a finals de juny.
3: Els Mossos han identificat els dos presumptes autors a partir de les imatges enregistrades a la zona. Es tracta de dos homes de 28 i 31 anys que, segons la investigació, actuaven coordinadament. Mentre un s'acostava als vehicles, l'altre vigilava l'entorn. Els fets van passar entre el 28 i 29 de juny i 8 propietaris van presentar denúncia. Els investigats acumulen una trentena d'antecedents policials i ja havien estat detinguts al juliol per un presumpte robatori amb violència a Tortosa. Els detinguts ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia com a presumptes autors d'un delicte de danys.
2: Gandesa acull la visita institucional d'inici de curs a les Terres de l'Ebre.
3: La comitiva va conèixer el passat 9 de setembre les instal·lacions i els projectes de l'Escola Puig Cavaller, la Llar d'Infants Lopanilló, l'Institut Terra Alta i l'Escola Agrària. Durant la jornada es van abordar qüestions com l'evolució de la matrícula a les llars d'infants, les necessitats de manteniment, els projectes d'innovació i l'oferta formativa vinculada al sector agrari. La visita va anar a càrrec del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, i el director dels Serveis Territorials d'Educació, Mario González, acompanyats de l'alcalde Carles Lluc.
2: I en agenda, la Festa de la Sega marcarà el programa de les 27enes jornades de l'arròs de l'Ampolla.
3: Els restaurants participants oferiran menús especials fins a l'11 d'octubre amb diferents combinacions de productes locals de cuina marinera. Els menús tindran un preu d'entre 40 i 55 euros i inclouran arrossos amb productes com l'anguila, el llamàntol, el rap o els escamarlans maridats amb vins de la Terra Alta. El diumenge 20 de setembre, el Port Pesquer acollirà la Festa de la Sega amb una recreació de les feines tradicionals que es feien després de segar l'arròs, com el trillat amb animal, el ventalt i l'ensacat. La jornada també comptarà amb les rondalles de Guardet-lo Cantador i la rondalla Suc d'Anguila i una degustació d'arrossos del Delta.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimarts ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals.
2: Dia de contrastos, de temperatura,
3: sí.
2: Perquè a primera hora es nota i
3: sí.
2: Després, tal com va avançant, també es nota al migdia.
3: Sí, fa molt de canvi.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies i fins a les 9.
3: Fins després.
1: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

0: Ja dels 90, de mitjan dels 90, Backstreet Boys, Everybody. I són ara les 8 i 37, quasi 38 minuts del matí. I abans, a primera hora, et deia que volia compartir alguna cosa amb tu, perquè ahir... Bé, ahir no vaig tindre temps d'explicar-te que diumenge havia sigut el Dia Mundial de la Xocolata. Jo no sé si ets de celebrar aquestes coses o no, i si no ho vas fer, doncs jo t'animo a que ho facis, si cal avui, eh? Que al final, doncs, una miqueta de xocolata no fa cap mal a ningú. La pregunta per començar seria, és afrodisíaca la xocolata? Pues... te diré que no. Mira, això és un fals mite. És habitual escoltar-ho, això, eh? I cal dir que van ser els asteques els primers de parlar de les seues propietats afrodisíaques, però no és així del tot, com deia. El que passa que sí que és veritat que el xocolata porta triptòfan, que és un aminoàcid que ens ajuda a segregar serotonina, responsable del plaer, benestar i el bon humor. Disposa, a més, de vitamina B6, que mos aporta energia. Així cal dir bueno, que el xocolata és un nutrient que mos aporta benestar i un toc, pues, de bon humor també, la veritat, mos despeja una mica, sobretot si és en altes dosis de cacau, eh? Si té un percentatge alt de cacau. No estic parlant del xocolate blanc, eh? Així que cal dir, pues, això, que no és afrodisíac, però que té molts beneficis, com per exemple és molt nutritiu, sobretot, com deia, si el percentatge de cacau és relativament alt, eh? Si la majoria és cacau. També cal dir que millora el flux sanguini, regula la pressió arterial, eleva el colesterol bo, millora les funcions cerebrals, equilibra el cos de les dones durant la menstruació també, o sigui que no és que ens agradi el xocolata on vulguem, sinó que és que el necessitem en aquell moment. Ajuda també a protegir el cos del mal solar, disminueix migranyes i fa que el cervell segregui endorfines, que són les hormones de la felicitat. Així que si diumenge no ho vas celebrar, si no ho sabies i ahir tampoc ho vas celebrar, però escolta, avui una onceta de xocolata no et farà cap mal.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
2: Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
2: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
5: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Falcon Corners de l'any 1997, la música de The Corrs. La cançó es diu What Can I Do?
1: Notícies, actualitat, bona companyia, i la millor música per sentir-se bé.
0: I ara anem a escoltar la música de Roger Padrós, una cançó de l'any 2022. Potser és una de les més conegudes de l'artista, es diu Diguem.

0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
1: I anem ara als resultats dels sortejos, realitzats ahir dilluns. Comencem amb el resultat de la loteria primitiva. La combinació guanyadora ha estat formada pel 3, el 15, el 32, 35, 39 i 40. Complementari 34 i reintegrament el número 8. Els números de la 649, el 5, el 10, 12, 22, 23 i 46. Complementari 43 i reintegrament el 5. A la Bonoloto, el 16, el 24, 26, 42, 44 i 49 han estat els números de la combinació guanyadora. El complementari ha estat el 25 i reintegrament el 9. I finalment, els sortejos de l'11. El dia, mi dia de la 11 ha estat 11 d'octubre de 1972 i el número premiat al cupó diari, el 44.033, amb la sèrie número 22.
2: Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: I amb Jennifer López i el seu Let's Get Loud arribem a les 9 del matí, arribem a informatiu.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora punta a les 9 del matí, hora d'informatiu i de saludar també la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Dos detinguts per punxar pneumàtics a una vintena de cotxes estacionats a Tortosa a finals de juny.
5: Els Mossos han identificat els dos presumptes autors a partir de les imatges enregistrades a la zona. Es tracta de dos homes de 28 i 31 anys que, segons la investigació, actuaven coordinadament. Mentre un s'acostava als vehicles, l'altre vigilava l'entorn. Els fets van passar entre el 28 i 29 de juny i 8 propietaris van presentar denúncia. Els investigats acumulen una trentena d'antecedents policials i ja havien estat detinguts al juliol per un presumpte robatori amb violència a Tortosa. Els detinguts ja han passat a disposició del jutjat de guàrdia com a presumptes autors d'un delicte de danys.
4: Gandesa acull la visita institucional d'inici de curs a les Terres de l'Ebre.
5: La comitiva va conèixer el passat 9 de setembre les instal·lacions i els projectes de l'Escola Puig Cavaller, la Llar d'Infants Lopanilló, l'Institut Terra Alta i l'Escola Agrària. Durant la jornada es va abordar qüestions com l'evolució de la matrícula a les llars d'infants, les necessitats de manteniment, els projectes d'innovació i l'oferta formativa vinculada al sector agrari. La visita va anar a càrrec del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, i el director dels Serveis Territorials d'Educació, Mario González, acompanyats de l'alcalde Carles Lluc.
4: I en agenda la Festa de la Sega marcarà el programa de les 27enes jornades de l'arròs de l'Ampolla.
5: Els restaurants participants oferiran menús especials fins a l'11 d'octubre amb diferents combinacions de productes locals i cuina marinera. Els menús tindran un preu d'entre 40 i 55 euros i inclouran arrossos amb productes com l'anguila, el llamàntol, el rap o els escamarlans, maridats amb vins de la Terra Alta. El diumenge 20 de setembre, el Port Pesquer acollirà la Festa de la Sega amb una recreació de les feines tradicionals que es feien després de segar l'arròs, com el trillat amb animals, el ventat i l'ensacat. La jornada també comptarà amb les rondalles de Guarderlo Cantador i la rondalla Suc d'Anguila i una degustació d'arrossos del Delta.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures contrastos, com dèiem abans, no? Però contamos, com ho tindrem avui?
5: Pues avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem demà. Que passes molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots ampliar informació a través del nostre digital imaginaradio.cat.
9: Recordes això?
10: Somriu!
9: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal. Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
11: Demana la teva primera visita gratuïta.
9: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
11: O ebreclinicdental.com.
9: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
11: O montsiadental.com.
9: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
11: O azardental.com.
9: Fes com jo i somriu a la vida.
12: La millor música per sentir-se bé.
13: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina.
14: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I avui la cançó en català ens arriba en forma de novetat. Ginestà, Nil Molinea. La cançó es diu Amb qui estaràs? Són les 9:05 del matí i aquesta és, com et deia, la cançó en català.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Marc Ronson, acompanyat per la veu de Miley Cyrus. La cançó era aquest Nothing Breaks Like a Heart. I ara, de seguida, recordem Eros Ramazzotti amb La cosa más bella.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi, ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: I són ja les 9:21 minuts del matí i és moment ara de fer una ullada a l'agenda.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I algunes de les activitats per aquesta setmana, pues, anem a repassar-les ara mateix. Mira, avui, per exemple, hi ha la inauguració de dues exposicions a Tortosa. La primera d'elles és Naturareza, d'Alberto Bustos, escultor i ceramista. A les 6:30 de la tarda al Centre d'Art i Cultura. Més tard, a les 7, a la Biblioteca Marcelí Domingo, les petjades de les Salines, amb fotografies antigues de les Salines de la Trinitat, de Christian Kansen. El dijous, dia 17, trobada del Club de Lectura per comentar l'obra Piranasi, de Susana Clark. Coordina Felip Segura Pacheco. Serà a les 6:30 de la tarda a la Biblioteca de Gandesa. Una altra activitat de biblioteca, en aquest cas a Móra la Nova, també el dijous, per a les 6:30 de la tarda, Biblioteques amb D.O., Vi i Gastronomia, amb el llibre Diagonal Manhattan, amb el seu autor Xavier Bosch. Documental del mes amb la projecció de Amazomania a les 7 del vespre a la Cambra de Comerç de Tortosa el dijous. Reserva d'entrades cal fer-se a teatreauditoritortosa.cat. Cal dir també que l'entrada és gratuïta. El divendres dia 18, entre altres activitats, perquè hem de dir que de cara al cap de setmana n'hi ha moltíssimes, tindrà lloc la 12a sessió del curs Dones, Salut i Educació. Serà la cloenda ja d'aquesta edició, a Mujeres Víctimes de la Guerra, Mujeres Hacedoras de Paz, a càrrec de José Ricardo de Prada. A les 6 de la tarda, a la sala La Garba, a l'espai La Rosera de Deltebre. S'inaugurarà divendres l'exposició Rapinyaires, amb visita guiada a càrrec de Toni Fullera, que és l'autor de les fotografies de l'exposició. Serà a les 7 del vespre al Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta. A la mateixa hora, mostra d'art al carrer amb l'inauguració d'Arts i Flors als Balcons, a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, i representació de l'obra de teatre Dona i Essència d'Anna Amaré, a les 10 de la nit, a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. El dissabte, dia 19 de setembre, exegesi, dos en el context de l'exposició d'Aidalos, Ícar i Nosaltres. Els artistes participants explicaran les seues obres dins del cicle Los Safarets. Serà a les 5 de la tarda al Centre d'Art Lopati d'Amposta. També el dissabte hi ha una activitat a Tortosa, en aquest cas, que es diu Ebrevir, que és la 12a mostra de cervesa artesana a les Terres de l'Ebre. Serà a partir de les 5 de la tarda a la plaça Lluís Companys. I dintre de la mostra de teatre perellonenca, Un Déu Salvatge de la Farsa, és la companyia de Gandesa. Serà la representació a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats al Perelló, i el preu de l'entrada és de 8 euros. El diumenge, dia 20, tercera edició de la Fira del Llibre i Vermut amb Barret, a càrrec del col·lectiu Cansomia Truites, de 10 del matí a 2:30 de la tarda a la plaça 1 d'Octubre de la Ràpita. I també tindrà lloc la Fira de Brocanters a les 12 del migdia, que és quan comença. Bueno, comença a les 9 del matí, serà fins a les 6 de la tarda al pavelló firal de Móra la Nova, però a les 12 del migdia serà la subhasta dels lots. I ja per acabar, recordem que divendres i dissabte, 18 i 19 de setembre, tindrà lloc el Neofest, el Festival de la Nova Cultura de les Terres de l'Ebre. Informació i programa neofest.cat.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: I marxem ara a l'any 1992. Triomfaven cançons, pues, com aquesta, Wakefield, Saturday Night.

I només en dos minuts arribem ja a les 9:30 del matí. Nosaltres ja marxem per avui. Tu i jo ens trobem demà a les 8 en punt. I per part meva, pues, res més. Desitjar que passis molt bon dia, que tingues molt bon dimarts. I et deixo amb aquesta cançó. We will find... Són David Guetta amb les veus de Teddy Swims i Townsend. Ai, la cançó Gone, Gone, Gone. Com deia, que passis bon dimarts. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos detinguts per punxar pneumàtics a una vintena de cotxes estacionats a Tortosa a finals de juny. Els Mossos han identificat els dos presumptes autors a partir de les imatges enregistrades a la zona. Es tracta de dos homes, de 28 i 31 anys, que segons la investigació actuaven coordinadament. Mentre un s'acostava als vehicles, l'altre vigilava l'entorn. Els fets van passar entre el 28 i 29 de juny i 8 propietaris van presentar denúncia. Els investigats acumulen una trentena d'antecedents policials i ja havien estat detinguts al juliol per un presumpte robatori amb violència a Tortosa. Els detinguts ja han passat a la disposició del jutjat de guàrdia com a presumptes autors d'un delicte de danys. Gandesa acull la visita institucional d'inici de curs a les Terres de l'Ebre. La comitiva va conèixer el passat 9 de setembre les instal·lacions i els projectes de l'Escola Puig Cavaller, la Llar d'Infants Lo Panilló, l'Institut Terra Alta i l'Escola Agrària. Durant la jornada es va abordar qüestions com l'evolució de la matrícula a les llars d'infants, les necessitats de manteniment, els projectes d'innovació i l'oferta formativa vinculada al sector agrari. La visita va anar a càrrec del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castorgonell, i el director dels Serveis Territorials d'Educació, Mario González, acompanyats de l'alcalde Carles Luz. I en agenda, la Festa de la Sega marcarà el programa de les 27enes jornades de l'Arròs de l'Ampolla. Els restaurants participants oferiran menús especials fins a l'11 d'octubre amb diferents combinacions de productes locals i cuina marinera. Els menús tindran un preu d'entre 40 i 55 euros i inclouran arrossos amb productes com l'anguila, el llamàntol, el rap o els escamarlans maridats amb vins de la Terra Alta. El diumenge 20 de setembre, el Port Pesquer acollirà la Festa de la Sega, amb una recreació de les feines tradicionals que es feien després de segar l'arròs, com el trillat amb animals, el ventat i l'ensacat. La jornada també comptarà amb les rondalles de Guardelo Cantador i la rondalla Suc d'Anguila i una degustació d'arrossos del Delta.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria!
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa, esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
4: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Dos detinguts per punxar pneumàtics a una vintena de cotxes estacionats a Tortosa a finals de juny. Els Mossos han identificat els dos presumptes autors a partir de les imatges enregistrades a la zona. Es tracta de dos homes de 28 i 31 anys que, segons la investigació, actuaven coordinadament. Mentre un s'acostava als vehicles, l'altre vigilava l'entorn. Els fets van passar entre el 28 i 29 de juny i 8 propietaris van presentar denúncia. Els investigats acumulen una trentena d'antecedents policials i ja havien estat detinguts al juliol per un presumpte robatori amb violència a Tortosa. Els detinguts ja han passat a la disposició del jutjat de guàrdia com a presumptes autors d'un delicte de danys. Gandesa acull la visita institucional d'inici de curs a les Terres de l'Ebre. La comitiva va conèixer el passat 9 de setembre les instal·lacions i els projectes de l'Escola Puig Cavaller, la Llar d'Infants Lo Panilló, l'Institut Terra Alta i l'Escola Agrària. Durant la jornada es va abordar qüestions com l'evolució de la matrícula a les llars d'infants, les necessitats de manteniment, els projectes d'innovació i l'oferta formativa vinculada al sector agrari. La visita va anar a càrrec del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, i el director dels Serveis Territorials d'Educació, Mario González, acompanyats de l'alcalde Carles Luz. I en agenda, la Festa de la Sega marcarà el programa de les 27enes jornades de l'Arròs de l'Ampolla. Els restaurants participants oferiran menús especials fins a l'11 d'octubre amb diferents combinacions de productes locals i cuina marinera. Els menús tindran un preu d'entre 40 i 55 euros i inclouran arrossos amb productes com l'anguila, el llamàntol, el rap o els escamarlans maridats amb vins de la Terra Alta. El diumenge 20 de setembre, el Port Pesquer acollirà la Festa de la Sega, amb una recreació de les feines tradicionals que es feien després de segar l'arròs, com el trillat amb animals, el ventat i l'ensacat. La jornada també comptarà amb les rondalles de Guardet lo Cantador i la rondalla Suc d'Anguila i una degustació d'arrosses del Delta. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Comencen els treballs de consolidació i restauració de les muralles del Castell de Móra d'Ebre. L'empresa Recop és l'encarregada de les obres per preservar i recuperar un dels principals elements del patrimoni històric i monumental d'aquest municipi i que tenen un cost superior als 170.000 euros. L'actuació correspon a la primera fase del projecte, que inclou la restauració de la muralla de Llevant, de l'Albacar i el recinte sobirà del castell. La intervenció compta amb una subvenció de més de 124.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i d'una aportació de més de 35.000 euros procedent dels fons de transició nuclear. L'Ajuntament assumirà la resta del finançament amb fons propis. Amposta engega el curs amb un nou cicle de transport i logística i millores als centres educatius. La principal novetat d'este nou curs és el nou cicle superior de transport i logística que s'ofereix a l'Institut Montsià. A més, durant l'estiu també s'han climatitzat 11 aules més de les escoles públiques amb una inversió de 40.000 euros i s'han creat nous espais de pacificació escolar al voltant dels diversos centres. L'Ajuntament també ha fet actuacions de pintura, il·luminació i millora dels patis. En total, el municipi supera els 3.000 alumnes entre escoles i instituts, més de 160 infants a les llars municipals i 85 estudiants als cicles de Sardi, a més de l'alumnat de batxillerat i formació professional. I en agenda, cultura, patrimoni i gastronomia local en la tercera edició de Singularts. El festival començarà el 26 de setembre a Miravet amb una proposta participativa de dansa renaixentista i recorrerà 6 municipis de les Terres de l'Ebre fins al desembre. El programa continuarà el 10 d'octubre a Godall amb el Fràgil Equilibri de la companyia La Catara i el 17 a Darmós amb Zip de Clownic. Flix acollirà l'endemà l'espectacle multidisciplinari Quan siguis gran i jo sigui velleta, mentre que Rasquera tindrà el concert Grans Veus el 14 de novembre. El recorregut es tancarà el 6 de desembre a Bot amb l'òpera en català i el teatre a la moda. Les activitats es combinaran amb tastos de productes de proximitat en espais patrimonials i celles del territori. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Ulldecona, 35 a Arnes, 36 a Paüls i 37 graus a la Palma d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Infórmate'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
7: Imagina Radio.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte. Cada batec suma. T'hi esperem.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura. Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a més que arquitectura.com.
9: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Comencen els treballs de consolidació i restauració de les muralles del Castell de Móra d'Ebre. L'empresa Recop és l'encarregada de les obres per preservar i recuperar un dels principals elements del patrimoni històric i monumental d'este municipi i que tenen un cost superior als 170.000 euros. L'actuació correspon a la primera fase del projecte, que inclou la restauració de la muralla de Llevant, de l'Albacar i el recinte sobirà del castell. La intervenció compta amb una subvenció de més de 124.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i d'una aportació de més de 35.000 euros procedent dels fons de transició nuclear. L'Ajuntament assumirà la resta del finançament amb fons propis. Amposta engega el curs amb un nou cicle de transport i logística i millores als centres educatius. La principal novetat d'este nou curs és el nou cicle superior de transport i logística que s'ofereix a l'Institut Montsià. A més, durant l'estiu també s'han climatitzat 11 aules més de les escoles públiques amb una inversió de 40.000 euros i s'han creat nous espais de pacificació escolar al voltant dels diversos centres. L'Ajuntament també ha fet actuacions de pintura, il·luminació i millora dels patis. En total, el municipi supera els 3.000 alumnes entre escoles i instituts, més de 160 infants a les llars municipals i 85 estudiants als cicles de Sardi, a més de l'alumnat de batxillerat i formació professional. I en agenda, cultura, patrimoni i gastronomia local en la tercera edició de Singularts. El festival començarà el 26 de setembre a Miravet amb una proposta participativa de dansa renaixentista i recorrerà 6 municipis de les Terres de l'Ebre fins al desembre. El programa continuarà el 10 d'octubre a Godall amb el Fràgil Equilibri de la companyia La Catara i el 17 a Darmós amb Zip, de Clownic. Flix acollirà l'endemà l'espectacle multidisciplinari Quan siguis gran i jo sigui velleta, mentre que Rasquera tindrà el concert Grans Veus el 14 de novembre. El recorregut es tancarà el 6 de desembre a Bot amb l'òpera en català i el teatre a la moda. Les activitats es combinaran amb tastos de productes de proximitat en espais patrimonials i celles del territori.
2: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Ulldecona, 35 a Arnes, 36 a Paüls i 37 graus a la Palma d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. Maria de la Cinta López va prendre possessió ahir dilluns com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. En l'acte va afirmar que afronta amb una gran il·lusió el càrrec i va assegurar que les prioritats del Ministeri Públic seran els menors, les víctimes i les persones vulnerables i també els nous delictes tecnològics. López relleva Maria José Osuna, que va ser nominada fiscal cap inspectora de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat a finals de maig. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa obre les inscripcions a una vintena d'activitats formatives de curta durada per al darrer trimestre de l'any. La programació, que busca fomentar la creativitat, ofereix propostes per a tots els públics, centrades en diverses tècniques i llenguatges artístics, com la il·lustració, l'aquarel·la, el dibuix, la fotografia, la ceràmica, el vitrall o les arts tèxtils. Les inscripcions es poden fer a través del web del centre, on també es pot consultar tota la informació de cada curs. Jesús viurà este dissabte 19 de setembre una nova jornada de cursa i caminada solidària. La principal novetat serà un circuit de 10 quilòmetres d'una sola volta dins de la CCT Running Series Terres de l'Ebre. La tarda, organitzada per l'associació Jesús es mou, començarà amb les curses infantils i continuarà amb les proves de 5K i 10K i una caminada popular oberta a totes les edats. Les inscripcions ja estan obertes i els beneficis es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir a la investigació del càncer infantil. La jornada també inclourà activitats per als més petits, sorteig, lliurament de trofeus i un sopar popular. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Ulldecona, 35 a Arnes, 36 a Paüls i 37 graus a la Palma d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mac Mayor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mac Mayor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
7: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
8: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. Maria de la Cinta López va prendre possessió ahir dilluns com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. En l'acte va afirmar que afronta amb una gran il·lusió el càrrec i va assegurar que les prioritats del Ministeri Públic seran els menors, les víctimes i les persones vulnerables i també els nous delictes tecnològics. López relleva Maria José Osuna, que va ser nominada fiscal cap inspectora de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat a finals de maig. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa obre les inscripcions a una vintena d'activitats formatives de curta durada per al darrer trimestre de l'any. La programació, que busca fomentar la creativitat, ofereix propostes per a tots els públics, centrades en diverses tècniques i llenguatges artístics, com la il·lustració, l'aquarel·la, el dibuix, la fotografia, la ceràmica, el vitrall o les arts tèxtils. Les inscripcions es poden fer a través del web del centre, on també es pot consultar tota la informació de cada curs. Jesús viurà este dissabte 19 de setembre una nova jornada de cursa i caminada solidària. La principal novetat serà un circuit de 10 quilòmetres d'una sola volta dins de la CCT Running Series Terres de l'Ebre. La tarda, organitzada per l'associació Jesús es mou, començarà amb les curses infantils i continuarà amb les proves de 5K i 10K i una caminada popular oberta a totes les edats. Les inscripcions ja estan obertes i els beneficis es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir a la investigació del càncer infantil. La jornada també inclourà activitats per als més petits, sorteig, lliurament de trofeus i un sopar popular. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Ulldecona, 35 a Arnes, 36 a Paüls i 37 graus a la Palma d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
3: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Comencen els treballs de consolidació i restauració de les muralles del Castell de Móra d'Ebre. L'empresa Recop és l'encarregada de les obres per preservar i recuperar un dels principals elements del patrimoni històric i monumental d'aquest municipi i que tenen un cost superior als 170.000 euros. L'actuació correspon a la primera fase del projecte, que inclou la restauració de la muralla de Llevant, de l'Albacar i el recinte sobirà del castell. La intervenció compta amb una subvenció de més de 124.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i d'una aportació de més de 35.000 euros procedent dels fons de transició nuclear. L'Ajuntament assumirà la resta del finançament amb fons propis. Amposta engega el curs amb un nou cicle de transport i logística i millores als centres educatius. La principal novetat d'aquest nou curs és el nou cicle superior de transport i logística que s'ofereix a l'Institut Montsià. A més, durant l'estiu també s'han climatitzat 11 aules més de les escoles públiques amb una inversió de 40.000 euros i s'han creat nous espais de pacificació escolar al voltant dels diversos centres. L'Ajuntament també ha fet actuacions de pintura, il·luminació i millora dels patis. En total, el municipi supera els 3.000 alumnes entre escoles i instituts, més de 160 infants a les llars municipals i 85 estudiants als cicles de Sardi, a més de l'alumnat de batxillerat i formació professional. I en agenda, cultura, patrimoni i gastronomia local en la tercera edició de Singularts. El festival començarà el 26 de setembre a Miravet amb una proposta participativa de dansa renaixentista i recorrerà 6 municipis de les Terres de l'Ebre fins al desembre. El programa continuarà el 10 d'octubre a Godall amb el Fràgil Equilibri de la companyia La Catara i el 17 a Darmós amb Zip de Clownic. Flix acollirà l'endemà l'espectacle multidisciplinari Quan siguis gran i jo sigui velleta, mentre que Rasquera tindrà el concert Grans Veus el 14 de novembre. El recorregut es tancarà el 6 de desembre a Bot amb l'òpera en català i el teatre a la moda. Les activitats es combinaran amb tastos de productes de proximitat en espais patrimonials i celles del territori. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Ulldecona, 35 a Arnes, 36 a Paüls i 37 graus a la Palma d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou potse amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
6: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.

0: Imagina Ràdio.
1: Enrique Iglesias.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
7: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
6: Ara capturen la bellesa.
7: Participa a la 20ª edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
6: Tens fins al 2 de novembre.
7: Infórmate'n a mayor.cat
6: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
7: Big Mad Mayor. Construïm territori.
6: Cuidem lo que és nostre.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Comencen els treballs de consolidació i restauració de les muralles del Castell de Móra d'Ebre. L'empresa Recop és l'encarregada de les obres per preservar i recuperar un dels principals elements del patrimoni històric i monumental d'aquest municipi i que tenen un cost superior als 170.000 euros. L'actuació correspon a la primera fase del projecte, que inclou la restauració de la muralla de Llevant, de l'Albacar i el recinte sobirà del castell. La intervenció compta amb una subvenció de més de 124.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i d'una aportació de més de 35.000 euros procedent dels fons de transició nuclear. L'Ajuntament assumirà la resta del finançament amb fons propis. Amposta engega el curs amb un nou cicle de transport i logística i millores als centres educatius. La principal novetat d'aquest nou curs és el nou cicle superior de transport i logística que s'ofereix a l'Institut Montsià. A més, durant l'estiu també s'han climatitzat 11 aules més de les escoles públiques amb una inversió de 40.000 euros i s'han creat nous espais de pacificació escolar al voltant dels diversos centres. L'Ajuntament també ha fet actuacions de pintura, il·luminació i millora dels patis. En total, el municipi supera els 3.000 alumnes entre escoles i instituts, més de 160 infants a les llars municipals i 85 estudiants als cicles de Sardi, a més de l'alumnat de batxillerat i formació professional. I en agenda, cultura, patrimoni i gastronomia local en la tercera edició de Singularts. El festival començarà el 26 de setembre a Miravet amb una proposta participativa de dansa renaixentista i recorrerà 6 municipis de les Terres de l'Ebre fins al desembre. El programa continuarà el 10 d'octubre a Godall amb el Fràgil Equilibri de la companyia La Catara i el 17 a Darmós amb Zip de Clownic. Flix acollirà l'endemà l'espectacle multidisciplinari Quan siguis gran i jo sigui velleta, mentre que Rasquera tindrà el concert Grans Veus el 14 de novembre. El recorregut es tancarà el 6 de desembre a Bot amb l'òpera en català i el teatre a la moda. Les activitats es combinaran amb tastos de productes de proximitat en espais patrimonials i celles del territori. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Ulldecona, 35 a Arnes, 36 a Paüls i 37 graus a la Palma d'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. Maria de la Cinta López va prendre possessió ahir dilluns com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. En l'acte va afirmar que afronta amb una gran il·lusió el càrrec i va assegurar que les prioritats del Ministeri Públic seran els menors, les víctimes i les persones vulnerables i també els nous delictes tecnològics. López relleva María José Osuna, que va ser nominada fiscal cap inspectora de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat a finals de maig. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa obre les inscripcions a una vintena d'activitats formatives de curta durada per al darrer trimestre de l'any. La programació, que busca fomentar la creativitat, ofereix propostes per a tots els públics, centrades en diverses tècniques i llenguatges artístics, com la il·lustració, l'aquarel·la, el dibuix, la fotografia, la ceràmica, el vitrall o les arts tèxtils. Les inscripcions es poden fer a través del web del centre, on també es pot consultar tota la informació de cada curs. Jesús viurà este dissabte 19 de setembre una nova jornada de cursa i caminada solidària. La principal novetat serà un circuit de 10 quilòmetres d'una sola volta dins de la CCT Running Series Terres de l'Ebre. La tarda, organitzada per l'associació Jesús es mou, començarà amb les curses infantils i continuarà amb les proves de 5K i 10K i una caminada popular oberta a totes les edats. Les inscripcions ja estan obertes i els beneficis es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir a la investigació del càncer infantil. La jornada també inclourà activitats per als més petits, sorteig, lliurament de trofeus i un sopar popular. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, fins a migdia tindrem un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
5: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Major i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a major.cat
2: o a les botigues de Big Mad Major de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Major. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La nova fiscal en cap de Tarragona assegura que les prioritats són els menors, les víctimes i les persones vulnerables. Maria de la Cinta López va prendre possessió ahir dilluns com a nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona. En l'acte va afirmar que afronta amb una gran il·lusió el càrrec i va assegurar que les prioritats del Ministeri Públic seran els menors, les víctimes i les persones vulnerables i també els nous delictes tecnològics. López relleva Maria José Osuna, que va ser nominada fiscal cap inspectora de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat a finals de maig. El Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa obre les inscripcions a una vintena d'activitats formatives de curta durada per al darrer trimestre de l'any. La programació, que busca fomentar la creativitat, ofereix propostes per a tots els públics, centrades en diverses tècniques i llenguatges artístics, com la il·lustració, l'aquarel·la, el dibuix, la fotografia, la ceràmica, el vitrall o les arts tèxtils. Les inscripcions es poden fer a través del web del centre, on també es pot consultar tota la informació de cada curs. Jesús viurà este dissabte 19 de setembre una nova jornada de cursa i caminada solidària. La principal novetat serà un circuit de 10 quilòmetres d'una sola volta dins de la CCT Running Series Terres de l'Ebre. La tarda, organitzada per l'associació Jesús es mou, començarà amb les curses infantils i continuarà amb les proves de 5K i 10K i una caminada popular oberta a totes les edats. Les inscripcions ja estan obertes i els beneficis es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir a la investigació del càncer infantil. La jornada també inclourà activitats per als més petits, sorteig, lliurament de trofeus i un sopar popular. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, fins a migdia tindrem un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 8. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els centres educatius de l'Aldea comencen el curs amb nous treballs de millora. L'Ajuntament del municipi ha revisat les actuacions de manteniment fetes durant l'estiu a l'Escola 21 d'Abril, l'Escola Maria García Cabanes i la Llar d'Infants Escola Bressol del Delta. Els treballs han inclòs pintura, jardineria, fontaneria, reparacions elèctriques, substitució de persianes i mosquiteres i una neteja general dels centres. Durant el darrer trimestre de l'any es faran noves obres per reformar els serveis, incorporar banys adaptats i millorar l'eficiència energètica. A més, el consistori també estudia instal·lar sistemes de climatització a les escoles durant el 2027 per fer front a les altes temperatures. L'índex de preus al consum puja 6 dècimes a l'agost a la demarcació de Tarragona fins al 4,4% anual. Els productes que més s'han encarit en el darrer mes són la informació i les comunicacions, amb un 1,5%, i el transport, que s'ha incrementat un 1,2%. En el darrer any, els preus han crescut un 4,4% i destaquen especialment el transport, amb un 9,7%, i l'habitatge, aigua, llum, gas i combustibles, que ho han fet un 7,2%. Especialment per l'increment dels subministraments i carburants, que han pujat un 12,2%, principalment pels efectes de la guerra a l'Iran. Amposta se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible del 18 de setembre al 3 d'octubre. El programa, que vol fomentar hàbits de desplaçament més sostenibles, inclou sessions d'activitat física, rutes guiades, una pedalada urbana i una caminada fins a la Torre de la Carroba pel nou tram de Via Verda. També es farà una ruta per descobrir l'Amposta desconeguda i la quarta caminada solidària pel càncer infantil a favor de Fanoc. Paral·lelament, la policia local col·laborarà amb els centres educatius per ensenyar a l'alumnat itineraris segurs per circular en bicicleta. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, fins a migdia tindrem un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte. Cada batec suma. T'hi esperem.
2: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
3: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

Imagina Radio. Imagina Radio.

els èxits. Viu el territori. Així és Imagina Ràdio.

0: Viu els èxits, viu el territori. Així és Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Els centres educatius de l'Aldea comencen el curs amb nous treballs de millora. L'Ajuntament del municipi ha revisat les actuacions de manteniment fetes durant l'estiu a l'Escola 21 d'Abril, l'Escola Maria García Cabanés i la Llar d'Infants Escola Bressol del Delta. Els treballs han inclòs pintura, jardineria, fontaneria, reparacions elèctriques, substitució de persianes i mosquiteres i una neteja general dels centres. Durant el darrer trimestre de l'any es faran noves obres per reformar els serveis, incorporar banys adaptats i millorar l'eficiència energètica. A més, el consistori també estudia instal·lar sistemes de climatització a les escoles durant el 2027 per fer front a les altes temperatures. L'índex de preus al consum puja 6 dècimes a l'agost a la demarcació de Tarragona fins al 4,4% anual. Els productes que més s'han encarit en el darrer mes són la informació i les comunicacions, amb un 1,5%, i el transport, que s'ha incrementat un 1,2%. En el darrer any, els preus han crescut un 4,4% i destaquen especialment el transport, amb un 9,7%, i l'habitatge, aigua, llum, gas i combustibles, que ho han fet un 7,2%. Especialment per l'increment dels subministraments i carburants, que han pujat un 12,2%, principalment pels efectes de la guerra a l'Iran. Amposta se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible del 18 de setembre al 3 d'octubre. El programa, que vol fomentar hàbits de desplaçament més sostenibles, inclou sessions d'activitat física, rutes guiades, una pedalada urbana i una caminada fins a la Torre de la Carroba pel nou tram de Via Verda. També es farà una ruta per descobrir l'Amposta desconeguda i la quarta caminada solidària pel càncer infantil a favor de Fanoc. Paral·lelament, la policia local col·laborarà amb els centres educatius per ensenyar a l'alumnat itineraris segurs per circular en bicicleta. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimecres, fins a migdia tindrem un cel serè o poc ennuvolat, tot i que a mesura que avanci el dia, la nuvolositat anirà augmentant. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: passa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.